0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja. Les Illes Balears lideren l'ocupació hotelera el mes d'agost arreu de l'Estat, amb un creixement del 3,8% en el nombre de clients. Els hotels de les Illes van registrar un 90,2% d'ocupació el 8è mes de l'any, 13 punts per sobre de la mitjana de l'Estat, que queda al 77%. En total, 2,1 milions de turistes van pernoctar en establiments de les Illes, però ho van fer menys nits, ja que les pernoctacions van caure dues dècimes fins a sumar 11,3 milions. Tot això en una jornada on govern i oposició s'han acusat mútuament de mentir sobre les polítiques de contenció del govern i dels plans d'Aena per ampliar els aeroports de les Illes. Escoltam el portaveu adjunt del PSIP, Iago Negueruela, i la presidenta, Marga Proens.
2: ¿Recuerda de ese teatrillo que será valiente y dijo saturación? Después lo moderó en su teatrillo y dijo contención. Primera mentira, dijo no más plazas turísticas. Y lo que hizo fue levantar la moratoria turística y ayer el conseller Ginar decir claramente que habrá más plazas turísticas.
3: Tots surten a dir que el govern ha demanat l'ampliació dels aeroports i aquest govern, a diferència de vostès, tardam 5 minuts en mostrar el document que diu que tota la inversió, que clar que vull que vengui inversió, que tota la inversió no pot anar lligada en cap cas en l'augment de passatgers, negre sobre blanc.
1: Avui és dimarts, 22 de setembre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Paula Bendito. La restricció de vehicles a Menorca al Parlament.
4: El ple debat en aquests moments s'hi pren en consideració de la reforma de la llei de la reserva de la biosfera. Això permetrà accelerar els tràmits perquè l'illa segueixi les passes de Formentera, Eivissa i Mallorca i reguli l'accés de cotxes i motos.
1: Palma confirma l'existència d'un nou assentament il·legal.
4: Està situat a la zona de Son Bordó i on l'Ajuntament impulsa la construcció de 750 habitatges públics. Al Batlle, Jaime Martínez assegura que és una qüestió ja judicialitzada i que estan a l'expectativa de la resolució que s'aprengui.
5: Seguirem actuant amb els nostres serveis socials, oferint també tots aquells serveis que puguem. Els darrers dies també la policia local ha actuat i està damunt aquesta situació, però ja li dic que és un tema que està judicialitzat i, per tant, l'Ajuntament en aquest moment el que ha d'estar és pendent de quines són les decisions i actuacions que s'hagin de dur a terme arrel d'aquestes resolucions judicials que pugui haver.
1: Galmés reclama a Pedro Sánchez solucions urgents a la crisi migratòria.
4: El president del Consell de Mallorca ha remès una carta al president del Govern Central per demanar un acord bilateral amb Algèria per retornar els menors migrants no acompanyats que arriben a l'illa. Llorenç Galmés diu que Mallorca no pot assumir en solitari les conseqüències de la crisi migratòria.
6: Mallorca s'ha convertit, per desgràcia, en la principal porta d'immigració irregular de tota Europa i no se pot consentir haver d'actuar de manera unilateral. Nosaltres venim reiterant aquestes peticions des de fa més de 2 anys i mig, però no mos han atès les nostres reivindicacions, les nostres peticions, i la crisi migratòria se multiplica, els problemes que se generen als ajuntaments se multipliquen.
1: Un pla a llarg termini per climatitzar les escoles.
4: És el que demana Pimem, que assegura que només s'ha començat a fer feina a 15 dels 400 centres educatius de l'arxipèlag. Pep Maria Rigo, president de l'Associació Balear de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració, alerta que les tasques que s'han d'executar van més enllà de posar un aire condicionat.
7: Hi ha molts sistemes que s'han d'adaptar, la climatització és un d'ells, però també els aïllaments, la ventilació, la recuperació de calor, els tancaments, i el que demanem és que se faci una estratègia a llarg termini.
1: I en els esports?
4: Rafael Obrador ja entrena amb la selecció sub-21 per a preparar els 3 darrers partits de la classificació per a la pròxima Eurocopa. El jugador de Campos arriba a la selecció després del seu fitxatge, cedit a la Sassuolo italià. Dins de l'agenda de la sub-21, el primer partit serà aquest divendres a Finlàndia i el darrer, dia 6 d'octubre, a Eivissa contra Romania, un partit que motiva especialment el lateral esquerre.
8: La veritat que estic molt content i molt orgullós de poder tornar a estar convocant el sub-21, perquè és un orgull poder defensar els colors de la selecció espanyola, i també estic molt content perquè tenim un partit a Eivissa i em fa moltes ganes també poder tornar a jugar a les nostres Balears.
1: Coneguem la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Continuem a les Illes Balears amb temps càlid i estable. Durant aquesta tarda de dimarts predominarà el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Palma, 30 a Eivissa, 28 graus a Formentera i 27 a Maó. A la illa de Menorca bufa el vent de tramuntana amb intensitat moderada i a la resta vent fluix amb brises. El vent a Menorca perdrà intensitat al final del dia. Demà dimecres baixaran lleugerament les temperatures. Màximes de 30 graus a Palma, 29 a Eivissa i 27 graus a Maó i a Formentera. També serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Temperatures mínimes de 18 graus a Palma, 21 a Maó i 22 graus a Formentera. És una informació d'AEMET.
1: Això és tot per ara. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem a les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara en Punt de Fuga.
9: Punt de Fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
10: Què tal? Molt bon dia, 1:36 minuts. Començam el programa d'avui de Punt de Fuga amb molt material. Ens anirem a l'Aràbia Saudita, ens anirem a la UI, buitarem a les xarxes socials. Vinga, tot d'una, començam. I dèiem que començàvem el programa viatjant, anant-nos aquí al costat, com dèiem, a l'Aràbia Saudita, ni més ni manco, per parlar de pedra en sec. I ara sabran per què. Saludam en Lluc Mir, que és el president del Gremi de Margers de Mallorca. Senyor Mir, molt bon dia.
11: Bon dia, com anem?
10: On és vostè exactament ara? Perquè és a la regió d'Assir, però la ciutat no la sé ben bé.
11: La ciutat on estic se diu Abha. Realment. És A-B-H-A i aquí s'H la pronuncien, per tant seria Abha.
10: I tenen la mateixa calor que tenim aquí o encara més?
11: Bueno, fa bastanta calor perquè aquí és una calor de muntanya. Estem a 2.400 metres.
10: Quasi res, quasi res.
11: Vostè
10: s'han ja, senyor Mir, ensenyant la tècnica de pedra en sec a uns quants aprenents d'artesania de la zona. Crec que ja li queda molt poc, d'aquí poc torna a Mallorca, però com està anant aquest curs?
11: Sí. Bueno, està anant molt bé perquè hi ha molt bona predisposició per part de l'alumnat, diguéssim. I la veritat és que bé, evidentment, en 7 o 8 dies tampoc se convertiran en mestres, però han après com a mínim els principis bàsics i bueno, les tècniques bàsiques i les lleis bàsiques, diguéssim, de la construcció de pedra en sec.
10: Contins, com se li ha presentat un poquet aquesta oportunitat de viatjar res aquí al costat, a l'Aràbia Saudita, per transmetre aquest coneixement d'una tècnica, d'un ofici que, bé, que s'ha de fer feina perquè continuï en marxa, que visqui durant molt de temps encara?
11: Correcte. Bé, això parteix d'una iniciativa de... Bé, jo estic des de fa molts anys en contacte i form part d'una organització que se diu Red Nacional de Maestros de la Construcció Tradicional, d'acord? Que també està associada a una fundació que se diu Fundació Culturas Constructives, que està dirigida per Alejandro García Armida i és un petit equip de 3 o 4 persones, però són gent molt, molt capaç i fan molt bona feina. Llavors, a partir d'estar jo en contacte amb tota aquesta gent, no?, que al final estem tots lluitant per preservar els oficis tradicionals, va sortir l'oportunitat de participar en aquest projecte. Això parteix realment de que aquí a Aràbia Saudita els oficis tradicionals, com passa gairebé per tot, estan en perill d'extinció.
10: Sí.
11: No?
10: Mm-hmm.
11: Llavors, ells que tenen un organisme com una acadèmia reial, diguéssim, de la construcció tradicional, varen presentar un concurs d'idees per presentar un projecte per formar, diguéssim, una sèrie de persones aquí a l'Aràbia Saudita perquè poguessin aprendre les tècniques tradicionals i locals i dedicar-se un poc a restaurar patrimoni. Llavors, resulta que la fundació que us he dit, la Fundació Culturas Constructives, va guanyar aquest concurs, no? I a part de que jo ara he vengut 2 setmanes a donar un mòdul de pedra en sec, que hi ha mòduls de revestiment amb calç, hi ha mòduls de construcció de pedra amb morter, hi ha mòduls de pigments i colors naturals. Bé, és tot un procés de 6 mesos on aquests alumnes se formaran, diguéssim, d'una manera integral amb tota una sèrie de conceptes associats a la construcció tradicional.
10: Si no vaig errat, senyor Mir, vostè està centrat o està ajudant en un projecte de restauració d'una mesquita, no és així?
11: Bé, no, exactament ara el que estem... Tenim un centre aquí, diguéssim, a les afores de la ciutat, on posem en pràctica tots aquests aspectes que us he contat. L'objectiu final de tot això seria dur-ho a la pràctica real.
10: Perfecte.
11: És a dir, sortir de lo que és aquest taller on practicam i restaurar una mesquita amb tècniques tradicionals locals. Aquest és l'objectiu final. El que passa és que també aquí els temes burocràtics són encara més lents probablement que a nostra, que a Espanya, i bé, doncs això està un poc pendent de permisos, etc. Però l'objectiu final seria aquest, sí.
10: I un altre, ja per acabar, senyor Mir, un altre dels objectius és intentar garantir, no, la continuïtat d'aquesta tècnica de la pedra en sec, que recordem va ser declarada Patrimoni Material de la Humanitat, perquè no sé si la continuïtat o la pedrera, mai millor dit, està garantida, o de cada vegada és més difícil trobar gent que se vulgui, trobar joves que se vulguin dedicar en aquest ofici?
11: Evidentment. Aquest és un problema, a més, és que jo diria ja que és un problema internacional. Vull dir, no és només d'Aràbia Saudita, és que això passa en el Japó i passa per tot, que evidentment els joves pues, se volen dedicar a altres tipus de feines, més associades a la millor a la tecnologia o feines un poc menys feixugues. I bueno, pues, evidentment aquests oficis pues, pareix que són com a antics i a vegades són despreciats, però en el final també quan qualcú que tingui una certa sensibilitat i un gust comença a introduir-se dins d'aquest món, és un món apassionant, no? Perquè la construcció tradicional és una construcció molt intel·ligent. És una construcció que utilitza recursos naturals de la millor manera possible. És una construcció sostenible i, per tant, és una construcció de futur. Perquè, evidentment, ja tots som conscients que amb el canvi climàtic i en tota aquesta situació, no vull dir que haurem de tornar a viure com vivien els nostres avantpassats, però que podem agafar coses d'aquestes tècniques i aplicar-les a les construccions actuals, perquè són, evidentment, són unes construccions que molt intel·ligents. I aquí, a Aràbia Saudita, realment es veu que també hi ha un problema de relleu generacional. Ara bé, aquests 11 alumnes que hem tingut aquest dia, jo veig que hi ha moltíssimes ganes, hi ha gent amb molta sensibilitat, hi ha gent amb molta cultura i amb ganes d'aprendre i de continuar, és a dir, inclús de muntar un negoci i començar a restaurar patrimoni i oferir els seus serveis, no? Llavors, formar gent sempre és positiu. Després, el mercat dirà si hi ha opcions o no, però jo crec que aquí és un país ric, diguéssim, en recursos econòmics, i crec que apostar per això és molt intel·ligent per part seva. Jo crec que ho aconseguiran.
10: I dona'm a veure, si ho aconsegueixen a l'Àrbia Saudita, també se continua amb aquest ofici aquí a les Balears. Lluc Mir, president del Gremi de Maragers de Mallorca, moltes gràcies per haver atès la telefonada de Ràdio Nacional i que acabi de fer un bon curs allà, a l'Aràbia Saudita.
11: Moltíssimes gràcies a vosaltres per contactar.
9: Punt de directe.
10: 1:43 minuts. Anem ara a un altre punt de directe. Ens anem a la Universitat de les Illes Balears per parlar d'un estudi en participació de la Universitat i de l'IDISBA que ha conclòs que limitar l'exposició dels infants a les pantalles contribueix a fomentar hàbits més saludables des de les primeres etapes de la vida. Per parlar amb un expert sobre aquest tema, saludam el nostre company Enrique Masques, precisament a la UIB. Enrique, què tal? Bon dia.
12: Bon dia, Xisco. Així és. La investigació feta amb més de 900 infants portuguesos d'entre 2 i 6 anys va examinar la relació entre l'índex de massa corporal i el nivell educatiu dels progenitors, el temps d'exposició a les pantalles i el consum d'aliments ultraprocessats. Per això, per parlar d'això, tenim amb nosaltres al doctor Josep Tur, catedràtic del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut i també investigador de l'IDISBA. Bon dia, senyor Tur.
13: Bon dia.
12: Per què les pantalles poden afavorir que els infants consumeixin més aliments ultraprocessats, com ara begudes ensucrades o productes de menjar ràpid?
13: Bé, ja sap vostè que molta gent quan va al cinema, si no va acompanyat d'un bol ben gros de crispetes, pareix que no van al cinema, no? És molt fàcil, quan tens una pantalla que és un element passiu, que d'estar entretenguent o ensenyant o el que fos, te convida a anar menjant de forma passiva. I que menges? Pues allò que està més fàcil de menjar en ses mans, que és més atractiu calòricament, més atractiu gustosament, de tenir més sal o més sucres simples. Clar, tot això, evidentment, implica que, a més del poc temps que dediques a l'activitat física, perquè el rest és una activitat passiva com a la pantalla, a més, estàs menjant uns aliments que tenen forma d'aliment però no són tants, i són perjudicials per a les de salut.
12: I quin paper tenen els pares i les mares en aquest avis, perquè són els pares el que proporcionen les pantalles als nins i nines, però també el menjar.
13: Bueno, sí, els pares i mares, evidentment, i els padrins com no, evidentment fan el que ells creuen que és el millor pels seus fills, pels seus infants, i això no hi ha cap mena de dubte. El que passa que després, quan més format és aquesta persona, sap que ha de combinar molt més, no només les pantalles, sinó a més tot el que envolta la resta de la vida. És a dir, has de donar hàbits saludables, perquè no tant per ara, a l'edat tan primerenca que condemnen aquests infants, sinó quan siguin adults i que no arrosseguin unes patologies que a la llarga s'hi puguin ser perjudicials. Per tant, ordenar els temps de pantalla durant aquesta edat tan jove com és de 2 o 6 anys és fonamental.
12: I ha parlat vostè del nivell educatiu dels progenitors. Com poden influir aquestes característiques? Perquè també suposa que també influeix també el nivell adquisitiu, perquè menjar saludable no és normalment el més econòmic.
13: No és el més econòmic, evidentment, però tampoc no és el més car. És a dir, vostè pot menjar qualsevol tipus d'aliment, serà categoria més alta o més baixa, però no deixa de ser un bon aliment. És a dir, vostè pot menjar saludable sense necessitat que sigui el més car. Després, evidentment, cadascú pot triar i anar més amunt amb el preu, però normalment no té per què ser. Menjar llegums, que és barat, no és car i és saludable. Menjar una carn, jo de primera, o menjar de tercera, no és dolent, és saludable. I si aquesta carn és de carn blanca, com d'endiot o de pollastre, encara molt més. M'explica, vull dir, és fàcil fer una dieta saludable. No té per què ser cara.
12: I heu observat diferències entre els dies lectius i els caps de setmana per als infants?
13: I tant.
12: I per què?
13: Home, perquè els dies de lectius tens una rutina, vas a l'escola, te desplaces per anar a aquesta escola, surts per acompanyar ton pare no sé qui, o ton pare t'acompanya tu, i ton pare, ta mare, és igual, a fer una activitat extraescolar, i tens el dia més un pler d'altres coses. En canvi, cada setmana vas més relaxat en quant de costums. I de fet està clar. Mira, nosaltres estem treballant, a part d'aquest projecte amb uns col·legues portuguesos, a més estan treballant en el projecte Passos, juntament amb la Fundació Gasol, o sigui, són la Pau Gasol i companyia. Val? I aquí el que veiem és que si passam d'un 50 o un 60% d'estem lliure en bus de pantalles durant la setmana laboral, de dilluns a divendres, és cada setmana això se pot anar a un 80 o un 90%. A veure, quin temps li queda en aquest lloc per moure's i per córrer? Diuen que cap petit no pot aturar, no pot estar aturat, mai. Evidentment, si els introduïm aquestes pantalles, tot això que fa per una banda no la fa per l'altra. I fer activitat física, com vostè sap, és una eina per incrementar la nostra salut.
12: I quins riscos i conseqüències pot tenir mantenir aquest hàbit durant la infància i arrossegar-los també durant l'adolescència?
13: A veure, tot depèn de lo que, si nosaltres combinem la dieta, que no és saludable, rica en calories buides, com hem contat, sals, sucres simples, greixos saturats, etc. I a més no te mous, no cremes allò que t'has menjat. Per tant, què estàs fent? Estàs acumulant greixos, això te du a un procés degeneratiu a nivell multifuncional, pàncreas, fetge, ronyó, cor, etc. I pots acabar gestant una hipertensió o gestant una malaltia cardiovascular que quan siguis adult pot dur una obesitat mòrbida i pot dur a un ictus i pot dur a un infart de miocardi i pot dur a un problema pancreàtic i tinguis, etc. No? Mm-hmm. Ja ho veu. Miri, hi ha una cosa clara, i jo sempre en els meus alumnes universitaris els dic una cosa molt clara. Quina diferència entre una malaltia infecciosa i una malaltia metabòlica? Una malaltia infecciosa l'agafes avui, se te presenten els símptomes al cap de 2 dies, l'arrossegues 3 o 4, la tractes i s'ha acabat el problema. Però els pares corren a urgències perquè tens un poc de moc a fer. En canvi, la malaltia metabòlica no la notes fins al cap de 20 anys que es comença a manifestar quan ja no hi ha remei i hem de fer un tractament farmacològic molt més agressiu i més costós, a més, i més molestós per la família. Però com que no ho notem, ja apareixerà més tard. Això que és la diferència.
12: I fins a quin punt la publicitat d'aquest tipus d'aliments, dels ultraprocessats, que apareix a les pantalles pot condicionar també les preferències dels més petits?
13: Home, condiciona i molt. Si vostè se fixa, fa més de 10 anys que aquesta propaganda d'aliments i begudes energètiques, etc., a les televisions, ràdios i premses escrites, pràcticament no existeix. Encara me'n record, quan jo era a Lot, hi havia una gran propaganda de conyacs, de licors, de tabac. Això ha anat desapareguent. Va haver un intermedi on, mentre apareixien aquests anuncis, dic en televisió per dir-ho d'una forma més evident, a baix apareixia una franja que corria molt ràpid, que no donava temps de llegir, la digue-li recordant que front d'això és perjudicial per la seva salut. Això va ser un intermedi, ara ja no se posen. És a dir, afortunadament, quan tu estàs mirant una cosa i t'entra pels ulls i estàs focalitzat en aquella pantalla, és molt fàcil que aquest missatge t'entri. I si no, de fet, els estan eliminant, pràcticament no existeixen, afortunadament.
12: I què recomanaríeu a les famílies per acabar dels resultats d'aquests estudis?
13: A les famílies l'únic que haurien de fer és la formació, que sàpiguen bé el que significa menjar o moure-se. Un infant s'ha de moure, ha de menjar sa i s'ha de moure. D'acord? I això ja sé que es feina pels pares, però bueno, els pares han degut els fills per criar-los i criar-los com Déu mana. I repeteix, sempre per supost la seva més bona condició. Fent això, a l'infant millorarà, però no només millorarà l'infant, també millorarà el pare o la mare que acompanya l'infant fent més o manco el mateix que fa l'infant. Per tant, doble avantatge, un win-win, que diríem. Guanyen els pares i guanyen els fills.
12: Pues perfectíssim. Moltíssimes gràcies, doctor Josep Tull, catedràtic del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut i també investigador de l'IBITSA. Gràcies per aquesta estona als micròfons de Ràdio Nacional i per posar el vostre granet d'arena en contribuir pues, això, a millorar la salut i el benestar infantil a llarg termini. Gràcies.
13: Molt bé, gràcies a vosaltres per donar-me veu.
9: A punt de fuga, Guaitam a les xarxes.
10: Gràcies, Enrique Mas, per aquesta entrevista en directe. I ara, com cada dimarts en aquesta hora, Guaitam les xarxes per fer un repàs del més destacat del món digital en aquests darrers minuts de Punt de Fuga. Saludam a Ana Paula Bendito i a Inés Candell. Què tal, com estàu?
14: Molt bé, bon dia.
4: Bon dia, Xisco.
14: I deia, avui, Xisco, parlarem de la menorquina Naia Llebrés, del seu darrer crit a la vida i també del darrer dia de l'estiu, que és avui.
4: I també d'un company nostre que està endinsat dins el Camino de Santiago.

0: municipis.
1: Els hotels de les illes van registrar un 90,2% d'ocupació en el 8è mes de l'any, 13 punts per sobre de la mitjana de l'Estat, que queda al 77%. En total, 2,1 milions de turistes van pernoctar en establiments de les illes. Les pernoctacions, en canvi, van caure dues dècimes fins a sumar 11,3 milions.
2: Tot i això, el mateix dia en què la presidenta del govern i el portaveu dels socialistes s'han acusat mútuament de mentir sobre les polítiques contra la massificació turística.
1: Ha estat a la sessió de control del govern al ple del Parlament on Iago Negueruela ha retret a la presidenta que hagi aixecat la moratòria de places turístiques i la promoció de noves rutes aèries per atraure visitants de Dubai o Canadà, entre d'altres.
3: Recuerda de ese teatrillo que será valiente y dijo saturación. Después lo moderó en su teatrillo y dijo contención. Primera mentira, dijo no más plazas turísticas. Y lo que hizo fue levantar la moratoria turística y ayer el conseller Ginar decir claramente que habrá más plazas turísticas. Digna escucharla incluso cuando habla de AENA. ¿Qué dicen sus informes? Nos parecen poco 680 millones de euros. Queremos más inversiones. ¿Para qué? Para más vuelos como Abu Dhabi, como Qatar, como Canadá, sus mentiras de forma permanente.
1: Marga Proens li ha replicat que l'executiu ha condicionat les inversions d'AENA als aeroports a que no vagin lligades a l'increment de passatgers.
4: Mira, el Consell de Mallorca ja li ha dit que està fent feina amb un estudi de càrrega per reduir les places turístiques, les seves places turístiques. Vostès varen aprovar 115.000 places turístiques i aquest govern n'haurà aprovades zero. I és el seu govern del Partit Socialista el que mor vol dur més de 50 milions de turistes a l'any 2031. Vostès surten a dir que el govern ha demanat l'ampliació dels aeroports. I aquest govern, a diferència de vostès, tardam 5 minuts en mostrar el document que diu que tota la inversió, que clar que vull que vengui inversió, que tota la inversió no pot anar lligada en cap cas en l'augment de passatgers negre sobre blanc.
2: Precisament en relació a l'aeroport d'Eivissa, Aliança per l'Aigua ha denunciat avui que ha detectat i documentat nous abocaments incontrolats al voltant de les instal·lacions, aquesta vegada en un mur adjacent al recinte aeroportuari que limita amb el torrent de Siré, a l'alçada del camí dels Còdols.
1: Aquest nou episodi es produeix poc més de dos mesos després que l'entitat i altres grups ecologistes denunciassin els abocaments sistemàtics de la depuradora de l'aeroport al torrent de Sa Font amb valors de fins a 17 vegades els límits legals. Aquella denúncia va ser registrada pel Seprona i traslladada a la Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme. Les mostres estan pendent d'analitzar-se. Juan Calvo és el portaveu de l'Aliança per l'Aigua.
5: En aquest cas, hem vist que al torrent de Siré arribava aigua des d'un mur, aigua procedent de l'aeroport, procedent del circuit d'aigua regenerada, i bueno, aquest abocament és incontrolat sobre el torrent, que justament un torrent que acaba també al Parc Natural.
2: L'Ajuntament de Palma confirma l'existència d'un nou assentament il·legal a la zona de Son Bordoi, la zona on s'hi han de construir 750 habitatges públics.
1: Jaime Martínez assegura que és una qüestió ja judicialitzada i que estan a l'expectativa de la resolució judicial que s'aprengui, tot confirmant que aquesta setmana la policia local hi ha actuat per evitar un nou assentament. Jaime Martínez és alcalde de Palma.
6: Seguirem actuant amb els nostres serveis socials, oferint també tots aquells serveis que puguem. Els darrers dies també la policia local ha actuat i està damunt aquesta situació, però ja li dic que és un tema que està judicialitzat i, per tant, l'Ajuntament en aquest moment el que ha d'estar és pendent de quines són les decisions i actuacions que s'hagin de dur a terme arrel d'aquestes resolucions judicials que pugui haver.
2: I a Eivissa, la propietat d'un solar on s'hi havien instal·lat de manera irregular una seixantena de persones ha començat a fer neta la parcel·la.
1: L'Ajuntament assegura que no es tracta d'un desallotjament, però que, tot i així, ha autoritzat l'inici de les tasques i hi ha enviat dotacions de la policia local. La neteja de la finca, situada a ses feixes, s'està desenvolupant sense incidents. Jordi Griver és el regidor de Gestió Ambiental i Neteja de l'Ajuntament de Vila.
7: No es un desalojo como tal, es simplemente la propiedad ha iniciado los trabajos de limpieza del solar, porque el ayuntamiento le había instado a limpiar el solar. Entonces, finalmente, la propiedad ha iniciado hoy los trabajos, ha acudido policía local en apoyo por si era necesario intervenir, no ha hecho falta intervenir. Por ahora, las personas que estaban allí están saliendo voluntariamente y la propiedad está limpiando y le llevará varios días limpiar todos los residuos que hay ahí.

0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Continua l'arribada de pasteres a les Balears. Avui de matí, 16 persones han estat interceptades a la Mola, a Formentera, després d'arribar a bord d'una embarcació. Totes elles són d'origen magrebí. Recordem que ahir va ser interceptada una altra a Calador amb altres 7 persones a bord.
2: En el que duim d'any són 318 pasteres les que han arribat enguany a les Balears des d'Algèria, amb 5.864 migrants a bord.
1: Davant les xifres d'arribades de pasteres d'enguany, el Consell de Mallorca ha remès una carta al president del Govern Central, Pedro Sánchez, per demanar un acord bilateral amb Algèria per retornar els menors migrants no acompanyats que arriben a l'illa. Així ho ha anunciat avui el president del Consell a Ses Salines, un municipi on s'acumulen desenes d'embarcacions al punt verd. En els darrers 2 dies n'hi han arribat 5.
2: El Consell reclama que la reunió entre Algèria i Espanya, prevista per el pròxim mes d'octubre, el president Sánchez pacti mesures de control en origen per evitar que aquestes embarcacions surtin dels ports algerians i també l'activació immediata de Frontex. El president d'Insular, Llorenç Galmés, diu que Mallorca no pot assumir en solitari les conseqüències de la crisi migratòria.
3: Mallorca s'ha convertit, per desgràcia, en la principal porta d'immigració irregular de tota Europa i no se pot consentir haver d'actuar de manera unilateral. Nosaltres venim reiterant aquestes peticions des de fa més de 2 anys i mig, però no mos han atès les nostres reivindicacions, les nostres peticions, i la crisi migratòria se multiplica, els problemes que se generen als ajuntaments se multipliquen.
2: L'arribada de pasteres de Mallorca afecta especialment els municipis de la zona sud. Els ajuntaments han de fer front amb els seus recursos la retirada d'embarcacions i de l'enterrament o incineració dels que perden la vida a la mà. El batlle de Ses Salines, un dels més afectats, parla d'una situació insostenible.
4: Deman que el cost de la immigració legal no l'han de pagar Salines i Colònies. Els darrers 10 dies n'han arribat 5. El mes de juliol 2 i el mes d'agost 1. Però ara, en principi, esperant que n'arribi moltes més. Per tant, la situació crec que serà insostenible.
1: Per cert que la delegació al govern acaba de comunicar l'arribada d'una nova pastera. Asseguren que ha estat interceptada quan faltaven 15 minuts per les 9 del matí a Formentera i duia un total de 13 persones. PIMEM demana a la classe política un pla a llarg termini per a condicionar climàticament tots els centres escolars de les illes. El sector alerta que només s'ha començat a fer feina a 15 dels 400 centres educatius de l'arxipèlag.
2: És per això que alerten adaptar-los és una tasca que s'allargarà més enllà d'aquesta legislatura i la següent. I és que més enllà de les dificultats pròpies de la burocràcia, aquest tipus d'actuacions s'han de programar durant els mesos en què els centres romanen tancats. I això coincideix amb els mesos de major demanda als domicilis. Pep Maria Rigo, president de l'Associació Balear de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració, alerta que en el cas dels centres les tasques van més enllà de posar un aire condicionat.
5: Hi ha molts de sistemes que s'han d'adaptar, la climatització és un d'ells, però també els aïllaments, la ventilació, la recuperació de calor, els tancaments, i el que demanem és que se faci una estratègia a llarg termini.
1: Precisament avui, en el ple del Parlament, el govern ha defensat que ha avançat tot el que ha pogut en la climatització dels centres educatius.
2: El conseller d'Educació, Antoni Vera, s'ha defensat de les crítiques de l'oposició, assegurant que no es va trobar cap projecte iniciat quan va començar la legislatura. Escoltam la diputada socialista Amanda Fernández i la rèplica de Vera.
6: Amb el que mos trobam a 7 mesos de que va aquesta legislatura, amb un inici en el 23 que ultimava un pla de climatització, i de tenim projectes, licitació de projectes per climatitzar 12 centres.
7: Acabar.
6: No 20, ni 400, ni 300, que són els que hi ha aquí.
8: Es varen trobar l'any 2023 ni un sol projecte fet de climatització. Res. Aquest govern ha fet molt en 3 anys, però encara queda molt per fer. Miri, senyors socialistes, se posin ses piles aquest curs, comencin a tenir projecte i a l'abast debat. Si hi hagués unes proves PISA a nivell parlamentari, vostès estarien molt davall de la mitjana espanyola.
1: I encara al Parlament, el govern ha confirmat la desaparició a final d'any del Consorci de Recuperació de Fauna, el COFIP, a finals d'any.
2: Això asseguren per les dificultats legals que suposava signar un conveni de col·laboració amb la Fundació Natura Park, que actualment acull les instal·lacions i contracta el personal. El conseller de Medi Natural, Joan Simonet, assegura que a principis de l'any que ve començarà a operar una nova agència pública que cobrirà les mateixes funcions, entre les quals la lluita contra les espècies invasores, com ara les serps.
7: Ja s'han iniciat les tasques prèvies de disposar les instal·lacions pròpies a instal·lacions de la pròpia administració. I en so personal es manté un contacte verbal permanentment per mostrar quines són les intencions del govern afectes que no hi hagi cap interrupció en el servei que s'apresta.
1: Més coses, el govern ha localitzat dos enterraments amb indicis compatibles amb persones mortes en el context de la Guerra Civil a Son Servera.
2: La troballa s'emmarca en les tasques previstes en el cinquè pla de fosses. Les tasques s'han desenvolupat des del mes d'abril en diverses fases. La primera es va centrar al cementiri i, posteriorment, les pesquises es van traslladar a la zona coneguda com a Escomallà Fondo. Les possibles víctimes s'han localitzat al cementiri. El govern es centrarà ara en les tasques d'identificació amb l'objectiu de poder tornar les restes a les famílies.
1: I canviant de tema, la Universitat de les Illes Balears ha donat avui la benvinguda als nous estudiants de forma lúdica. Durant tot el dia, el campus acull l'iniciativa Viu la UiB, una fira amb diferents paradetes per acostar-los als serveis, les associacions i les activitats que formen part de la vida universitària.
2: L'objectiu és que, més enllà de la vida acadèmica, els alumnes coneguin totes les oportunitats que el campus els pot oferir. És la tercera edició i enguany participen totes les facultats i altres 16 serveis universitaris. Fran Espín és membre del Consell d'Estudiants.
9: Bueno, al final el estudiante de nuevo ingreso se puede ver abrumado con la universidad, un cambio muy grande, un espacio que ofrece muchísimas posibilidades y ese es un poco el objetivo de esta jornada, agruparlo todo y que el estudiante se sienta recibido.
1: I quan són les 2:26, és moment de donar pas a la informació esportiva. Enrique Mas, bon dia.
10: Bon dia. Rafael Obrador ja entrena amb la selecció sub-21 per a preparar els tres darrers partits de la classificació per a la pròxima Eurocopa. El jugador de Campos arriba a la selecció després del seu fitxatge cedit al Sassuolo italià. Dins de l'agenda de la sub-21, el primer partit serà aquest divendres a Finlàndia i el darrer dia 6 d'octubre a Eivissa contra Romania, un partit que motiva especialment al lateral esquerre.
11: La veritat que estic molt content i molt orgullós de poder tornar a estar convocant el sub-21, perquè és un orgull poder defensar els colors de la selecció espanyola i també estic molt content perquè tenim un partit a Eivissa i em fa moltes ganes també poder tornar a jugar a les nostres Balears.
10: També en futbol, el Mallorca torna avui a la feina pensant en el partit de diumenge contra l'Almeria. És un dels rivals directes a priori. En la lluita per l'ascens arribarà a Palma a només un punt de distància. En tenis, Espanya s'enfrontarà a Àustria a la primera eliminatòria de la final a 8 de la Copa Davis, que es disputarà a final de novembre a Bolònia. Si guanya, jugaria davant el guanyador de l'Alemanya, Gran Bretanya. Veurem si Jaume Munà repeteix convocatòria després d'haver aconseguit el passat diumenge el punt definitiu contra Xile formant parella amb Pedro Martínez Portero. I Joan Mir es perdrà les proves de Japó i Indonèsia de MotoGP. Segons el comunicat del director mèdic de la categoria, el pilot palmesà ha estat experimentant una varietat de símptomes que afecta la seva energia i el seu rendiment durant diversos mesos, amb un augment recent de la gravetat. Tot i les proves realitzades, la causa encara no està confirmada. Per això, després de no participar en els grans premis de San Marino i Àustria, els metges han aconsellat a Mir un estricte descans i teràpia rehabilitadora per als pròxims 15 dies.
1: I avui a la cultura parlem d'un nou equipament cultural a Palma. Es tracta del nou Parc de la Música, que tindrà un gran anfiteatre a l'aire lliure com a element principal. Aquest projecte complementarà la Caixa de la Música al barri del Nou Llevant.
2: Serà un nou espai de 9.000 metres quadrats que combinarà zones verdes, espais pel passeig i estada, equipaments esportius, zones biosaludables i també jocs infantils. Un gran anfiteatre que tindrà capacitat per unes 700 persones serà un espai dedicat a l'activitat cultural i musical. Toni Obrador és l'impulsor del projecte que l'ha cedit a la ciutat.
12: Tenim un clima fantàstic i podem estar a fora, a un jardí, a una tribuna, per on està moltes hores del dia. Per tant, el tema d'exterioritzar la música i que, com molt bé ha explicat Esbalda, per la ciutadania era interessant, no?
1: I entre les cites culturals per avui...
2: Coneixem la programació de la propa Cultura Balears. Ciro i los Persas tornen avui a Palma, es Grammy, per retrobar-se amb el seu públic després del retorn de los Piojos als escenaris. Una nova per una de les figures del rock argentí. Serà a les 9 del vespre i les entrades tenen un cost de 45 euros.
1: Doncs amb la música de Ciro i los Persas ho deixem per avui. La informació local torna a Ràdio Nacional en el butlletí de les 4.

0: Son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
2: Bon vespre, falten 10 minuts per les 8. La limitació d'entrada de vehicles a Menorca ja està una passa més a prop. El Parlament ha aprovat avui hora baixa la presa en consideració de la reforma de la llei de la reserva de la biosfera. Passa prèvia perquè el Consell de Menorca pugui regular l'accés de cotxes, previsiblement a partir de l'estiu que ve. Amb aquesta notícia encetam l'informatiu vespre d'avui. Júlia Blascos, el control tècnic, vos saluda Paula Bendito. Tot d'una, ampliem aquesta i altres notícies al dia. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García.
3: Demà les Illes Balears, temperatures lleugerament més baixes. Els termòmetres marcaran màximes de 30 graus de Palma, 29 a Eivissa i 27 graus a Maó i a Formentera. Es manté, això sí, el temps càlid i estable. Predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant el matí, alguns núvols baixos al litoral. Les temperatures mínimes marcaran 22 graus a Formentera, 21 a Maó i 18 graus a Palma i a Eivissa. Bufarà vent fluix de tramuntana amb brises. És una informació d'AEMET.
2: I en aquesta hora també volen conèixer com s'està circulant per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, José Romero, bon vespre.
4: Bon vespre. En aquestes hores encara trobant qualque retenció en les principals accessos a Palma. A Xavier Cintura, començant de Sant Ropinya fins a Fusteret, encara trobaran tràfic. D'altra banda, trobant retenció en l'arribada a Palma de l'autopista d'Inca. A l'altura, el polígon de Sant Castelló fent l'incorporació de Xavier Cintura. El resta de carreteres trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això és tot per ara. Molt bon vespre.
2: Comencem a Consolat demà, on la presidenta del govern, Marga Proens, ha rebut avui hora baixa representants del GOP i Terraferida. La reunió encara continua, però les entitats ecologistes, abans d'entrar en aquesta reunió, han avançat els continguts de les seves demandes al govern. Volen límits i situar la qualitat de vida dels residents al centre de les polítiques. Anem fins a la seu del govern, on hi ha la nostra companya seguint aquesta reunió, Leire Giral. Bon vespre.
5: Bon vespre. Es feia gairebé dos mesos que les entitats ecologistes reclamaven reunir-se amb la presidenta Proens, especialment després de la manifestació que el passat 26 de juliol va treure 70.000 persones als carrers de Palma, alertant que les illes són al límit. El GOP i Terraferida insisteixen que les Balears necessiten reduir pressió i no gestionar millor la saturació turística. Vinculen la crisi d'habitatge, la congestió de carreteres i els problemes que pateixen els residents a un model turístic, diuen, en constant creixement. Per això demanen regular els preus del lloguer, aturar el creixement urbanístic, limitar l'entrada de turistes als ports i aeroports i recuperar el sentit finalista de l'ecotaxa.
2: Precisament avui hem conegut que les Illes Balears han liderat l'ocupació hotelera el mes d'agost arreu de l'Estat amb un creixement del 3,8% del nombre de clients. Els hotels de les Illes van registrar un 90,2% d'ocupació el 8è mes de l'any, 13 punts per sobre de la mitjana de l'Estat, que queda al 77%. En total, 2,1 milions de turistes van dormir a un establiment de les Illes. El total de les pernoctacions, en canvi, va caure dues dècimes fins a sumar 11,3 milions, ja que les estades varen ser més curtes. I ho dèiem en començar, seguim parlant de més qüestions relacionades amb les mesures de contenció turística. La limitació d'entrada de vehicles a Menorca ja està una passa més a prop. El Parlament ha aprovat la presa en consideració de la reforma de la llei de la biosfera. Passa prèvia perquè el Consell de Menorca pugui regular l'accés de cotxes. Previsiblement serà a partir de l'estiu que ve. La iniciativa ha comptat amb un ampli suport del Parlament. 46 dels 56 diputats hi han votat a favor. De fet, només vots s'ha abstengut. El conseller insular de Medi Ambient de Menorca, Simó Gornès, ha estat l'encarregat de defensar la iniciativa a la cambra.
6: Després de molts anys on s'ha mal gestionat el turisme, després de molts anys de creixement sense perspectiva, després de molts anys sense cap planificació real efectiva, nosaltres apostam per la contenció.
2: Els partits d'Esquerra celebren la iniciativa, tot i que diuen que arriba tard. Susana Mora és la secretària del PSOE a Menorca i Pep Castells, diputat de Més per Menorca.
7: pensant que Menorca ha arribat en els límits de saturació en quant a vehicles de Montsilla i necessitam quan tantes aquesta mesura per fer un reglament de reducció, no de contenció.
8: A veure, la reducció de vehicles arriba tard. I a més ens temem que el sostre que va posar el Partit Popular és quedar-nos tal com estem. És a dir, que per tant no hi haurà una reducció efectiva de vehicles.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
2: L'Ajuntament de Palma confirma l'existència d'un nou assentament il·legal a la zona de Son Bordoi, on s'hi han de construir 750 habitatges públics. Jaime Martínez assegura que és una qüestió ja judicialitzada i que estan a l'expectativa de la resolució judicial que s'aprengui, tot confirmant que aquesta setmana la policia local hi ha actuat per evitar un nou assentament. Jaime Martínez, des del Valle de Palma.
9: Seguirem actuant amb els nostres serveis socials, oferint també tots aquells serveis que puguem. Els darrers dies també la policia local ha actuat i està damunt aquesta situació, però ja li dic que és un tema que està judicialitzat i, per tant, l'Ajuntament en aquest moment el que ha d'estar és pendent de quines són les decisions i actuacions que s'hagin de dur a terme arrel d'aquestes resolucions judicials que pugui haver.
2: I a Eivissa, la propietat d'un solar on s'havien instal·lat de manera irregular una seixantena de persones ha començat a fer net la parcel·la. L'Ajuntament assegura que no es tracta d'un desallotjament, però tot i així ha autoritzat l'inici de les tasques i ha enviat dotacions de la policia local. La neteja de la finca, situada a ses feixes, s'està desenvolupant sense incidents. Jordi Grivé és regidor de Gestió Ambiental i Neteja de l'Ajuntament de Vila.
10: No es un desalojo como tal, es simplemente la propiedad ha iniciado los trabajos de limpieza del solar, porque el ayuntamiento le había instado a limpiar el solar. Entonces, finalmente, la propiedad ha iniciado los trabajos, ha acudido policía local en apoyo por si era necesario intervenir, no ha hecho falta intervenir. Por ahora, las personas que estaban allí están saliendo voluntariamente y la propiedad está limpiando y le llevará varios días limpiar todos los residuos que hay ahí.
2: Continua l'arribada de pasteres de les Balears. Avui de matí han estat localitzades dues de Formentera amb 32 persones a bord i se sumen a les 7 persones que arribaren ahir a Calodó a Sandanyí. En el que duim d'any són 312 pasteres les que han arribat a les Balears des d'Algèria amb 5.864 migrants a bord. I davant les xifres d'arribades de pasteres, el Consell de Mallorca ha remès una carta al president del Govern Central, Pedro Sánchez, per demanar un acord bilateral amb Algèria per retornar els menors migrants no acompanyats que arriben a l'illa. El Consell reclama que a la reunió entre Algèria i Espanya prevista per al pròxim mes d'octubre, el president Sánchez pacti mesures de control en origen i també l'activació immediata de Frontex. El president insular, Llorenç Galmés, diu que Mallorca no pot assumir en solitari les conseqüències de la crisi migratòria.
11: Mallorca s'ha convertit, per desgràcia, en la principal porta d'immigració irregular de tota Europa i no se pot consentir haver d'actuar de manera unilateral. Nosaltres venim reiterant aquestes peticions des de fa més de 2 anys i mig, però no ens han atès les nostres reivindicacions, les nostres peticions.
2: I moment de repassar l'actualitat esportiva. Rafael Obrador ja entrena amb la selecció sub-21 per a preparar els 3 darrers partits de la classificació per a la pròxima Eurocopa. El jugador de Campos arriba a la selecció després del seu fitxatge cedit al Sassuolo italià. Dins l'agenda de la sub-21, el primer partit serà aquest divendres a Finlàndia i el darrer, dia 6 d'octubre, a Eivissa contra Romania. Un partit que motiva especialment el lateral esquerre.
12: La veritat que estic molt content i molt orgullós de poder tornar a estar convocant el sub-21, perquè és un orgull poder defensar els colors de la selecció espanyola i també estic molt content perquè tenim un partit a Eivissa i em fa moltes ganes també poder tornar a jugar a les nostres Balears.
2: I acabam amb Ciro i los Persas, que visiten avui Palma. Es gremi per retrobar-se amb el seu públic després del retorn de los Piojos als escenaris. Una nova per una de les figures del rock argentí. Aquest concert serà a les 9 del vespre.